0: Más de uno, Comunidad Valenciana. Luz Sigüenza, Onda Cero.
1: Orgull de Dipu. L'àrea de vicepresidència primera et convida a la lectura del manifest pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Este divendres 26 de juny a la una del migdia al pati dels Escala. T'esperem per defensar els drets LGTBI. Vicepresidència primera. Diputació de València.
2: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: A l'estiu mediterrani, tindre sang d'orxata sona a... Oblidem què vol dir l'expressió popular. Viure amb sang d'orxata és gaudir de la vida com només nosaltres sabem fer-ho. Xufi, autèntic orxata nascuda al Boralla des del 1979.
2: Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años

0: normalitat.
1: I la menor afluència de persones es reflecteix en la quantitat de residus arreplegats de les platges. Han sigut 58 tones, dos menys que l'any passat.
2: Mirem també a la província d'Alacant, Amparo Sánchez.
3: El Campello és una de les poques localitats que ha permès la crema de fogueres a les seues platges esta passada nit de Sant Joan i s'ha saldat, segons l'Ajuntament, a l'assistència de més de 10.000 persones i 6 ateses per cremades lleus. També s'ha sancionat a 7 d'elles per incomplir les normes. A la ciutat d'Alacant, la prohibició d'encendre fogueres per segon any consecutiu no ha impedit una gran influència a la platja del Postiguet per a seguir la tradició, encara que sense incidents greus. Per a més d'uno, Comunitat Valenciana ha passat Julio Calero, regidor de Seguretat de l'Ajuntament d'Alacant.
4: Ninguna incidencia en cuanto a problemas de público en las playas ni en toda la ciudad. Sí, es cierto que mucho público en la playa, mucha gente, mucho joven que ha querido disfrutar de esa noche al lado del agua. Alguno ha intentado hacer fuego, pero no lo ha conseguido. Tan solo un caso, una incidencia de una hoguera que la han puesto en marcha, pero enseguida la policía ha intervenido y se ha dejado todo como estaba.
2: I com ha sigut eixe balanç de la nit de Sant Joan a Castelló, Ramon Pérez?
5: A Castelló, la nit de Sant Joan ha deixat un balanç a les platges de la ciutat de 30 assistències sanitàries, totes elles de caràcter lleu, un detingut per robatori amb violència, un accident sense ferits i una alcoholèmia positiva.
2: I no deixen Castelló perquè, sent festiu autonòmic, com dèiem, moltes persones han aprofitat la jornada per acostar-se a les platges, que a nit van ser, com dèiem, l'escenari d'un multitudinari Sant Joan. Castelló, Juanjo Tobar.
6: Tot i la gran afluència registrada durant la nit, avui molts castellonens i turistes s'han tornat a la costa per a gaudir del dia festiu. Els xiringuitos i els establiments de la zona també han aprofitat la jornada per mantindre l'ambient i l'activitat a les platges.
7: Y nada, queríamos aprovechar un poco el día libre para ver la playa con un poquito menos de gente y refrescarnos un poco, que hace mucho calor.
8: Chulo, y el mar es una pasada, y ahora que está el agua calentita, se disfruta un montón.
9: Con el calor que hace es lo que apetece, estar tumbado en la arena, darse un baño y...
6: Malgrat això, com escoltem, la calor continua molt present a la província de Castelló amb temperatures màximes de fins a 33 graus al litoral i de 36 a l'interior. A més, es manté l'avís per risc alt d'incendis forestals en bona part de les comarques de Castelló.
2: I tornem a Alacant perquè a les 12 de la nit la pirotècnia Pibierzo de Lleó llançarà des del castell de Santa Bàrbara 1.600 coets voladors amb diferents tons de blanc. Serà l'anunci de l'inici de la crema de les 184 fogueres adultes infantils, a més de les dues oficials, i serà la fi de les festes oficials de la capital a la cantina d'enguany, Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
10: Poco antes, a las 2, tenemos la última sesión del 37 concurso de masquiletas a cargo de Pirotecnia Alto Palancia. Esta vez solo optarán 5 al premio, ya que Crespo de Alcira fue descalificada al no llegar al tiempo mínimo. El pirotécnico al mando de hoy, Paco Sancho, espera que todo vaya bien y, claro, ganar.
11: Lo que yo quiero es que salga una masquileta como la que he diseñado, que salga a la perfección, que no tengamos ningún percance, ningún fallo, y eso es lo primero. Y lo segundo, pues si me llevo el premio, eso es lo que hay.
10: El dispositivo de la crema estará formado por 180 bomberos del Space con apoyo de bomberos forestales y 320 agentes de la policía local y otros tantos de la nacional. A medianoche arderán las oficiales y otras 24 al mismo tiempo, las que más público suelen concentrar. Así se evita que haya desplazamientos y concentraciones masivas de gente. Julio Calero, concejal de Seguridad.
4: Inicialmente serán las especiales las que quemen, por lo grandes que son y la capacidad que tienen de tener público, de atraer público alrededor de ella. Evitamos que se mueva el público de una hacia otra para que no haya problemas entre los movimientos del público.
10: Una vez cumplido el ritual, 113 operarios y 52 vehículos retirarán los restos y acondicionarán las calles.
2: La Comissió Europea ha desbloquejat una partida de 846 milions d'euros del Fons de Solidaritat per a ajudar a la reconstrucció de les zones devastades per la Dana. Una ajuda que se suma als 100 milions d'euros que Brussel·les ja va alliberar al març de 2025 per a cobrir les primeres despeses de recuperació.
1: Són fons que serviran per a cobrir reparacions d'infraestructures crítiques com ara carreteres, ponts i xarxes d'aigua i energia, la provisió d'allotjament temporal per a persones desplaçades i l'enfortiment dels sistemes de prevenció d'inundacions. També es podran recuperar amb aquestes ajudes la inversió feta per a la conservació del patrimoni cultural afectat i les operacions de neteja a gran escala, inclosa l'eliminació d'enderrocs i la descontaminació ambiental.
2: I la coordinadora de col·lectivos Parque Alcosa d'Alfafar lamenta que no s'hagi pogut arribar, diuen, a un acord amb l'Ajuntament per a trobar una solució per al manteniment del supermercat solidari que va impulsar l'entitat després de la Dana. Asseguren que el consistori tampoc ha acceptat unes altres de les mesures que plantejaven, com per exemple la creació d'una comissió de treball mixta.
3: Des de l'entitat recorden que el consistori argumenta que necessita l'espai que estan ocupant per a un futur centre de coordinació

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada i benvinguts. Avui és 24 de juny. Feliç Sant Joan. Alacant viu avui un dels dies més especials de l'any, amb els carrers plens de música, color i festa en unes fogueres que ja són una de les grans cites al calendari festiu. Nosaltres els estem acompanyant en directe des de la plaça dels Estels, coneguda popularment com la plaça de los Luceros, un dels grans epicentres d'esta festa. Durant els pròxims 30 minuts els acostarem tot el que està passant ara mateix a la ciutat en connexions en directe, protagonistes de la festa i la mirada més institucional. Tot això possible gràcies als nostres companys d'Alacant i també a València en la producció i en la part tècnica. Així que comencem el nostre especial i ho fem de la mà de Núria Moreno amb l'actualitat informativa. Bona vesprada, Núria.
2: Bona vesprada, Begoña. Bona vesprada, companys. Avui és dia de fer balanç també del que ha sigut eixa nit de Sant Joan i nosaltres hem fet una ullada en Notícies Comunitat Valenciana a les principals platges valencianes. A València, per exemple, la nit ha acabat amb 40 detinguts, una denúncia per agressió sexual i dos per violència de gènere. Recordem, com sempre, aquest telèfon d'ajuda a les víctimes, el 017. A la província d'Alacant, el Campello ha sigut una de les poques localitats que ha permès fer fogueres a la platja, estava passada nit, i tot, algunes sancions cap ha sigut per incidències greus. A Castelló, la nit ha acabat amb 30 assistències sanitàries, totes també de caràcter lleu. Pendents de com serà la crema de les fogueres esta nit i de l'oratge també, perquè tot i que a partir d'avui dimecres sembla, ja ho portaven dient diversos dies l'AEMET, que baixen lleugerament les màximes i que acabe un poc ja, no?, este episodi de calor que ens acompanya estos dies. Això no vol dir que ja no vagin a registrar-se altes temperatures. De fet, per a demà, la previsió parla de màximes per damunt dels 30 graus de mitjana en tota la Comunitat Valenciana i mínimes que per les nits continuaran portant nits tropicals i fins i tot nits tòrrides entre 22 i 25 graus. Recordem, per cert, que el nivell de preemergència per avui de risc d'incendis forestals és alt a pràcticament tota la Comunitat Valenciana. És un dia festiu autonòmic, molta gent que ens està escoltant i que estarà per ahir segurament amb la família i els amics en paratges naturals, sàpiguen que està eixer risc per les altes temperatures. Avui també ens hem fet eco de la detenció per part de la policia local de Castelló en la nit del dilluns a un jove de 22 anys acusat d'amenaçar a diversos veïns amb una escopeta des d'un balcó. En la seva vivenda, els agents han localitzat diverses escopetes més, a banda d'eixa i munició. La Policia Nacional està investigant el cas. També ens hem fet ressò de que la Comissió Europea ha desbloquejat una partida de 846 milions d'euros del Fons de Solidaritat per a ajudar a la reconstrucció de les zones devastades per la Dana del 29 d'octubre de 2024. És una ajuda que se suma als 100 milions d'euros

0: Estem així en la plaça dels Estels, en la plaça d'Alacant, en el dia gran de la festa de Sant Joan, i estem en el president de la Generalitat Valenciana, en Juanfran Pérez Llorca. Juanfran Pérez Llorca, president, gràcies per atendre'ns. Bona vesprada.
1: No, és un plaer estar amb vosaltres, clar que sí.
0: Les primeres festes com a president de la Generalitat Valenciana, les primeres festes de Sant Joan, com està vivint-les?
1: Bueno, són les primeres festes com a president, però les he viscut des de ben menudet, no? Jo, algo que no sap molt la gent, que tot el món diu que sóc de Finestrat, jo sóc, és que jo sóc nascut a Alacant, els meus pares vivien al barri Virgen del Remedio, un barri modest d'Alacant, i jo els primers anys de la infància els vaig tindre així, damunt. He tingut la sort de poder disfrutar molts anys de la meva abuela, de la meva àvia, que vivia així a Alacant, dels meus tios, entonces de xicotet ja me'n van introduir en les fogueres, i per tant, avui, pues, aunque ara siga president, sempre tinc aquest coret de poguerer també i de disfrutar-les en Alacant.
0: De totes maneres, suposem que seran unes festes especials, no?, un guany per a vostè.
1: Sí, la veritat que, evidentment, és que a mi em parla la perspectiva de la festa, no? Tens que atendre, i saps que està representant a molts valencians i moltes valencianes, està permetent-me també descobrir coses que jo no les havia descobert i, sobretot, poder visitar moltíssimes fogueres, moltíssims barraquers, que això també és motiu d'alegria i motiu també per a poder-li agrair l'esforç i el treball que fan durant tot l'any per oferir-nos unes fogueres com les que estan oferint enguany, no?
0: Un any en què el calor una vegada més, no?, ens ha acompanyat, portem dos dies de moltíssima calor, així i tot, la gent està volcada en la festa, impacte turístic important en la ciutat.
1: Sí, és cert, jo no recordo ningunes fogueres sense calor, no? Però és cert també que avui tenim una alerta groga i que per tant li tenim que recomanar especialment als més menors i als més majors que es pot gaudir de la festa, però que hi ha que protegir-se del sol, que hi ha que hidratar-se i hi ha que tindre un poquet el que diem els valencians coneixement. Però bueno, les festes estan anant amb molta normalitat, moltíssima gent, moltíssim turista, i jo sempre dic que és la millor forma que tenim els valencians de mostrar com som, que són gent oberta, que són gent alegre, que són gent hospitalària, i que el millor escaparate que tenim per a demostrar-ho és quan tenim festes, i més quan hi ha unes festes tan importants com són les fogueres.
0: Unes fogueres que, com bé diem, estan aglutinant a moltíssima gent, a molts visitants, i que suposen també un revulsiu i un impacte econòmic per a la comunitat.
1: Sí, és molt important. És una forma també de donar-nos encara a conèixer. Però és cert que estem en una ciutat que té moltíssimes infraestructures, hoteleres, d'hostaleria, infraestructures també de serveis públics que poden garantir que vinga moltíssima gent i que pugui disfrutar de la ciutat, no només de les fogueres en si, sinó també de la ciutat, és una ciutat referent en creuers i que així es conviu molt, molt bé entre visitants a través dels creuers, turistes que venen d'altres parts i la ciutat d'Alacant, és una ciutat molt turística, molt preparada per al turisme, i és cert també que les fogueres ens ajuden, pues, a trencar aquesta estacionalitat i a contribuir a posar en valor la ciutat d'Alacant, no?
0: No li puc preguntar per quina foguera és la seva preferida, perquè sé que no va dir-me ninguna, però com porta el president la sàtira i la crítica de les fogueres?
1: Ah, mira, molt bé. Jo vaig arribar el dissabte per la vesprada i va ser casualitat que la quarta foguera que visitava m'havia entret allí un ninot, i la veritat que just estaven allí els membres de la foguera i m'has fet una foto en ells. Jo crec que hi ha que entendre la crítica sempre des del punt de vista, especialment en festes, no? Des del punt de vista de satíric, irònic, graciós, i no hi ha que posar-me la cara, clar, que no hi ha que dir les coses amb absoluta normalitat.
0: A part de Sant Joan, així a Alacant, de les fogueres, de la festa gran, tenim també Sant Joan en tota la comunitat valenciana, estem vivint, hem viscut la nit de Sant Joan, i avui, el dia 24, és festa en tota la comunitat. Com a president, què representa per a vostè aquestes festes?
1: No, per a mi és molt important. A més, sóc d'un poble com Finestrat, que té una festa molt potent esta nit també a la Gala de Finestrat, que és una festa d'interès provincial i que va passar en moltíssimes platges de la comunitat. Va baixar molta gent a sopar i quan es faig a la mitjanit a banyar-se els peus i a desitjar tres coses o a demanar tres coses, no? Pues jo he tingut la tradició de fer-ho sempre. Jo recordo així quan vivíem en Alacant en estiu, com ma abuela ens baixava al meu cosí i les meves germanes i jo teníem que anar a la platja del Postiguet a banyar-ho. I aquesta tradició no la perdua mai. Per tant, va ser una nit màgica a tota la costa de la comunitat valenciana i anem a desitjar coses bones per a tot el món.
0: Li permeten també a Juanfran Pérez Llorca viure en estos moments un poc descansar del dia a dia de la política?
1: Sí, jo sempre dic que hi ha moltes més coses que ens uneixen que separen i que hi ha temps per a, desgraciadament hi ha massa temps per a confrontar. Jo no sóc una persona que utilitzi mai les festes per a confrontar. M'agrada posar en valor tantes coses que tenim en comú i que entre tots fent tindré una terra i una comunitat tan bona com la que tenim. Per tant, jo avui també vaig buscar aquest parèntesis de l'institucional, va estar un ratet amb els amics, com he fet en totes les fogueres, i ara me'n vaig a dinar en ells i estaré un parell d'orelletes, un parell d'oretes en ells, i després tornarem a visitar més fogueres.
0: Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, president.
1: Gràcies a vosaltres, i disfruteu també de les fogueres de Sant Joan.
2: Pues anoche, ya saben, celebrábamos la noche de San Juan y aunque estaba prohibido hacer fuego en el Arenal de Alicante, miles de personas se dieron cita en nuestras playas. Hoy queremos hacer balance de la noche de San Juan y especialmente poner el foco en la NIT de la Crema, ya que 184 hogueras entre adultas e infantiles más las oficiales arderán esta noche a partir de las 12 en punto. Así que hoy llamamos de nuevo a la puerta de la Concejalía de Seguridad, Julio Calero, su responsable. ¿Cómo está? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Pues dispuestos para prepararlo todo, bueno, todo preparado ya para empezar.
2: El día grande, el día de San Juan en Alicante, el día en el que, bueno, seguro la visita de miles de personas está garantizada, especialmente de cara a la noche, esa NIT de la Crema. Pero antes de eso, como decíamos, bueno, pues anoche celebramos la noche de San Juan, el tradicional, bueno, pues un ritual, que si las olas, que si darnos cita. El salto de la hoguera no, porque estaba prohibido, pero eso no ha evitado que miles de personas estuvieran en las playas de Alicante. ¿Alguna incidencia que destacar, señor Calero?
3: Ninguna incidencia en cuanto a problemas de público en las playas ni en toda la ciudad. Sí, es cierto que mucho público en la playa, mucha gente, mucho joven que ha querido disfrutar de esa noche al lado del agua. Alguno ha intentado hacer fuego, pero no lo ha conseguido. Tan solo un caso, una incidencia de una hoguera que la han puesto en marcha, pero enseguida la policía ha intervenido y se ha dejado todo como estaba.
2: Señor Calero, hablemos de esta noche, de la NIT de la Crema, del Día Grande de Alicante, la noche especial de purificación del fuego, estos 184 monumentos que van a ser pasto de las llamas. Unos monumentos que estarán controlados, lógicamente, el perímetro de los mismos, por policía local, por bomberos. Cuéntenos cómo va a ser el dispositivo de esta noche de 2026.
3: Pues, el dispositivo es importante, cada año incrementamos el número de miembros de tanto de policía como de bomberos como de protección civil que se dedican a darnos la seguridad para poder garantizar que se desarrolle todo como debe de ser. Esta noche mismo tenemos 180 bomberos, entre bomberos de Alicante, bomberos de los consorcios de Valencia y de Alicante también. Y como novedad tenemos también que nos apoyan los bomberos forestales. Por primera vez, bueno, pues van a participar en el dispositivo. En cuanto a policía tenemos 223 agentes, si mal no recuerdo ahora mismo, voy a comprobarlo por la duda que me genera, pero son varios los equipos. En total son 38 equipos de crema y 10 equipos de refuerzo, 321 agentes en concreto. Y además los dos equipos del GOIR, o sea, las dos unidades especiales para intervenir inicialmente en la plaza del ayuntamiento y después apoyando en cualquier necesidad que se produzca en las hogueras de mayor afluencia. Hay además 34 agentes dedicados al corte del tráfico en todo el perímetro exterior para que podamos desarrollar todo con normalidad y que el público pueda caminar por la calzada con total seguridad y garantía.
2: Se va a dar una sensación de absoluta seguridad, como dice Julio Calero, con esa colaboración con los agentes de la policía local y bomberos, pero también colaboración, usted lo ha mencionado, Protección Civil, Policía Nacional, también servicios sanitarios. ¿Quiénes son los cuerpos o colectivos que vienen a apoyar a la NIT de la Crema a la ciudad de Alicante?
3: Bueno, desde Policía Nacional también tenemos el apoyo de unidades que vienen de fuera, de UIP o de las unidades más próximas de Benidorm, de Denia, de Elche, nos apoyan esta noche porque nos hace mucha falta. Tenemos ese apoyo, tenemos el apoyo, por supuesto, de los voluntarios de Protección Civil de Alicante, que también vienen de algunas agrupaciones próximas a colaborar. Son muchos más de 60 voluntarios de Protección Civil y, bueno, pues no puedo cuantificar los que vienen de fuera porque depende de la capacidad que tengan para apoyarnos. Pero sí que tenemos muchos equipos de Protección Civil para apoyar las labores de todos los equipos de fuerzas de seguridad y demás. Por supuesto también los sanitarios, de todo tipo. Cruz Roja también tiene un dispositivo preparado para esta noche y bueno, pues el SAMU y todas las unidades sanitarias que se destacan por la ciudad.
2: Señor Calero, Señor Calero, hagamos un repaso a cómo va a ser la Nit de la Crema. La primera en arder, obviamente, va a ser la de la Plaza del Ayuntamiento, singulares, la hoguera oficial, junto

aquesta tradició, identitat compartida de les tres províncies que ara, en aquesta ocasió, s'han vist reunides a Alacant, a la capital, per un bon motiu. Les fogueres del 2026, que, com els hem contat esta nit, posaran el seu punt i final amb les grans cremaes, però això sí, amb el renaixer de les cendres, amb les quals pues, es donarà la benvinguda a unes noves fogueres des del 2027, amb tota la il·lusió i amb tota la emoció de compartir una festa com esta amb germanor. Gràcies per haver estat ahir, per haver-nos acompanyat, per haver sigut partícips d'este especial de 2:30 a 3 en Comunitat Valenciana en La Onda. Nosaltres avui ja no tenim temps per a més, però tornem demà. Continuem gaudint de la festa amb molta precaució, del que queda de les fogueres i del que queda d'un dia festiu a la Comunitat Valenciana per a tots aquells que l'hagin tingut. El que hem dit, moltíssimes gràcies per haver estat ahir i sobretot també gràcies als companys d'ací d'Alacant que han fet possible totes aquestes connexions i el treball d'un equip que s'esforça també dia a dia per a contar-los de primera mà com es viu esta festa. Gràcies i continuen gaudint de la festa. Molt bona vesprada.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Les fogueres d'Alacant d'enguany arriben ara sí al punt final. La ciutat apura ja les últimes hores, els últims minuts d'unes festes marcades per les altes temperatures, però també per l'assistència massiva de visitants, perquè a l'espera del balanç oficial són molts i moltes els que hi han passat per aquestes fogueres 2026. Ara aguarden fins a la mitjanit amb el castell des del Benacantil, la nit de la crema i una banya més ben rebuda que mai. Bona vesprada, gràcies per triar-nos en este dia de Sant Joan, marcat per les fogueres d'Alacant i per la calor a tot el territori. Sap greu insistir en la calor, però és que el termòmetre es manté en valors alts a tota la comunitat i els bombers alerten de la falta de mitjans davant dels incendis forestals. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem.
2: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan.

0: gustan. Se vive. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
1: Està ja tot més que preparat per a l'adeu a les fogueres d'Alacant d'enguany, adeu que començarà puntual a la mitjanit amb la pirotècnia Pibierzo, que llançarà des del castell de Santa Bàrbara 1.600 coets durant 18 segons. Serà l'inici oficial de l'acte de la cremala prèvia, com sempre, amb Pepe Requena.
2: Acaban así las hogueras de este año. El dispositivo de la crema estará formado por 180 bomberos del SPACE y por primera vez se contará con bomberos forestales y también 320 agentes de la policía local y otros tantos de la nacional. A medianoche arderán las oficiales y otras 24 hogueras, las que más públicos suelen concentrar. Así se evita que haya desplazamientos y concentraciones masivas de gente. Julio Calero, concejal de Seguridad.
3: Inicialmente se las especiales, las que quemen por lo grandes que son y la capacidad que tienen de tener público, de atraer público alrededor de ella. Evitamos que se mueva el público de una hacia otra para que no haya problemas de, pues, entre los movimientos del público.
2: Las últimas se convertirán en cenizas pasadas las 3 de la madrugada. Una vez cumplido el ritual, viene la segunda parte. 113 operarios y 52 vehículos entre camiones y palas retirarán los restos y acondicionarán las calles. Como es tradicional, cada 24 de junio, Alicante ha acogido una legación de las fiestas de Castellón, Valencia y de Murcia, signo de hermandad entre las capitales mediterráneas. Cristina Cutanda, concejala de fiestas.
4: Cada una de las capitales de provincia demuestra lo mejor de ellas a través de sus fiestas, a través de cómo somos cada uno de los mediterráneos. Y hoy aquí, pues esa actitud mediterránea se vive por los cuatro costados y para nosotros como capital de provincia alicantina es un orgullo tener a las representantes de toda la comunidad.
2: Pero esto no acaba del todo, ya que desde mañana y hasta el 29 tenemos el tradicional concurso de castillos de fuegos artificiales que se dispararán desde la playa del Postiguet.
1: La crònica festera, unes fogueres més ací a Onda Cero amb Pepe Requena i per descomptat amb tot l'equip d'Onda Cero a Alacant. La nit de Sant Joan d'enguany ha transcorregut amb pràctica normalitat, però amb alguns incidents també, perquè la Policia Nacional ha realitzat 40 detencions només a les platges de la ciutat de València. Un dels arrestos ha sigut per una presumpta violació comesa per un xic menor d'edat i altres dos per violència de gènere. També hi ha hagut 4 detinguts després d'una baralla als voltants d'un local d'oci de la façana marítima de la capital valenciana. Però això passava la passada nit. Avui, dia 24, Sant Joan ha sigut festiu autonòmic i això ha fet a més que moltes persones hagin aprofitat la jornada per a acostar-se a les platges i gaudir d'elles. A un dels nostres arenals s'ha acostat també amb el micròfon d'Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
5: Tot i la gran afluència registrada durant la nit, avui molts castellonens i turistes s'han tornat a la costa per a gaudir del dia festiu. Els xiringuitos i els establiments de la zona també han aprofitat la jornada per mantindre l'ambient i l'activitat a les platges.
6: I nada, queríamos aprovechar un poco el día libre para ver la playa con un poquito menos de gente y refrescarnos un poco, que hace mucho calor.
7: Chulo, y el mar es una pasada, y ahora que está el agua calentita, se disfruta un montón.
8: Con el calor que hace es lo que apetece, estar tumbado en la arena, darse un baño y...
5: Malgrat això, com escoltem, la calor continua molt present a la província de Castelló amb temperatures màximes de fins a 33 graus al litoral i de 36 a l'interior. A més, es manté l'avís per risc alt d'incendis forestals en bona part de les comarques de Castelló.
1: Precisament les altes temperatures de l'estiu el que fan també és disparar el treball dels bombers que han de sufocar incendis forestals pràcticament cada dia. Una feina essencial però que, segons el sindicat CGT, es veuen obligats a fer en condicions laborals molt millorables. L'entitat parla d'una situació inacceptable i molt perillosa, denuncien falta de personal i falta de mitjans tècnics. Miquel Ferriz, que és delegat de CGT, demana a la Generalitat contractar més personal i millorar els actuals equips tècnics d'extinció.
9: Què li demanem al conseller? El que venim demanant-li de fa més d'un any, que nodrisca de forma urgent de personal tant a la part operativa, especialment al col·lectiu d'helitransportats que ara mateix estan baix mínims, i a la part d'estructura i gestió de l'empresa, perquè sense ells no podem avançar. La situació és inacceptable i vindrà una situació complicada de les que ja estem avisant fa molt de temps a la conselleria.
1: La Comunitat Valenciana ha registrat en les últimes setmanes 9 morts que poden ser atribuïbles a les altes temperatures, 3 d'elles només en els últims dies. Els experts aconsellen i recorden parar atenció a la hidratació, sobretot entre les persones majors. Per què, Núria Moreno?
10: Els canvis fisiològics associats a l'envelliment, sumats a la presència de malalties cròniques i determinats tractaments mèdics, poden incrementar el risc de deshidratació, esgotament i colps de calor. Verònica Saldaña, professora d'infermeria de la Universitat Europea, insisteix en la importància de la prevenció, la detecció precoç dels símptomes i la vigilància per part dels familiars i cuidadors per a evitar conseqüències greus.
11: En verano no conviene esperar a que una persona mayor diga tengo sed, hay que estar pendientes de ellos y constantemente ofrecerles líquidos, ya que la prevención tiene que empezar antes. Es importante entender que ya muchas veces cuando sentimos sed hay un mínimo porcentaje de deshidratación y en ellos puede llegar a ser mucho más avanzado porque demoran más en darse cuenta de que realmente tienen sed.
10: Davant la sospita del colp de calor, els experts recomanen telefonar a emergències, sobretot si apareix febre elevada.
1: I segurament molts i moltes teniu ja programats els vostres viatges per a aquest estiu. Els més afortunats i afortunades pot ser que a Àsia o a Àfrica, i si és este el cas, heu de saber que és necessari adoptar algunes mesures preventives abans de viatjar, com ara, per exemple, vacunar-se davant algunes malalties específiques. L'any passat, la Xarxa Autonòmica Valenciana de Centres de Vacunació Internacional va atendre 19.000 viatgers, és a dir, un 24% més respecte a l'any anterior. Amparo Sánchez.
12: En el primer quadrimestre d'enguany s'han realitzat més de 6.800 consultes, el que reflecteix una elevada activitat de cara al període de màxima demanda que sol concentrar-se en tres mesos de maig i agost. Maria Garcés Sánchez, subdirectora general de Prevenció i Promoció de la Salut, recorda la importància de realitzar una consulta previatge amb especialistes en medicina preventiva.
13: Se trata de una valoración médica integral e individualizada que permite, a través de la evaluación del tipo de viaje que se va a realizar y luego la duración del mismo, permite establecer recomendaciones preventivas para evitar pues riesgos relacionados como puede ser con el consumo de agua o de alimentos o de vectores de transmisión de algunas enfermedades.
12: El perfil de les persones ateses reflecteix el creixement del turisme internacional perquè el 77% de les consultes correspon a viatges turístics. Li segueixen els desplaçaments per a visitar a familiars a l'estranger i els viatges per motius laborals. A més, predominen les estades d'entre 2 i 4 setmanes. Àsia i Àfrica concentren el major volum de consultes amb Tailàndia, Indonèsia, Vietnam i Tanzània entre les destinacions més habituals.
14: Aquarama, tu parque acuático en Benicàssim cumple 40 años. 4 décadas de felicidad compartida y veranos inolvidables. Para celebrarlo, Comunidad Valenciana en La Onda se emitirá en directo a partir de las 2:30 de la tarde del próximo jueves 25 de junio desde el Parque Acuático. Vive desde Aquarama las emociones del verano con Marta Fullera y Alicia Llop.
15: En Benicàssim, en Aquarama, la aventura te llama.
1: Estem a punt d'arribar a les 7:30 de la vesprada. Onda Cero en directe en emissió per a la Comunitat Valenciana. La policia local de Castelló de la Plana ha detingut un jove com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i d'un altre relacionat amb la tinença il·lícita d'armes. Tot després que diversos veïns alertaren que esta persona estava exhibint i apuntant amb una escopeta des del balcó de sa casa. Durant la intervenció, els agents han trobat diverses escopetes i també munició que han quedat ja intervingudes. El detingut ha sigut posat a disposició de la Policia Nacional per a continuar amb les diligències. Ha quedat presentada ja, de l'àmbit de la cultura, ha quedat presentada l'edició d'enguany del Festival Segunda Escena, que és la que fa ja 43 i que es desenvoluparà de l'1 al 23 d'agost. Grans noms de les arts escèniques i de l'audiovisual, tant a nivell estatal com a nivell d'ací de casa nostra, com ara Lídia Bosch, Coque Maya o Sandra Montfort, passaran pel Teatre Romà de Sagunt. A més, Love Sagunt tornarà a oferir propostes per a tots els públics i de manera gratuïta a diferents espais de la capital del Camp de Morvedre durant eixos mateixos dies. Sentim Maria José Mora, que és la directora adjunta d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura.
16: La 43 edición de Segunda Escena inicia un viaje que empieza aquí, con el yo, y nos lleva a las calles y plazas del Sagunto para construir el nosotros. Y nos vuelve a recordar que los clásicos continúan interpelándonos porque siguen hablando de aquello que permanece. Porque pase el tiempo que pase, necesitamos las mismas cosas. Ser, ser vistos, ser amados y sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos.
1: Falta encara mes i mig per al gran eclipsi del pròxim 12 d'agost, però ja hi ha plataformes que parlen de reserves en càmpings i allotjaments a l'aire lliure disparades, sent la Comunitat Valenciana una de les tres autonomies més demandades en aquest sentit. L'Ajuntament de València, per exemple, celebrarà demà dijous la Junta de Protecció Civil, una Junta de Protecció Civil específica per a l'eclipsi. A Castelló de la Plana es preparen també per a gestionar tot el que envoltarà aquest esdeveniment. Han impulsat una campanya de voluntariat i ja han registrat 214 sol·licituds de participació. I ens fem també ressò, abans dels esports, que Times Higher Education, que és un dels tres indicadors de qualitat universitària més prestigiosos del món, ha reconegut a la Universitat Politècnica de València com la universitat amb major impacte econòmic i social de tot Espanya. La destaquen, a més, com una de les 200 millors del món en este àmbit. Així que la Universitat Politècnica està d'enhorabona. Jornada festiva per Sant Joan, però molt a contar als esports. Ho fem amb Sergi López. Hola, Sergi.
17: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Suposa que començant pel bàsquet.
17: Evidentment, perquè avui és dia de pensar en bàsquet i ojalà demà puga estar parlant en tu a aquestes hores des del Roig Arena, sí, o des de Amboigen rebre als jugadors de València Bàsquet. Això serà senyal de que avui s'ha complert també el quart partit de la final dels play-offs per títol de Lliga al Palau Blaugrana, que és on juga València Bàsquet i aquest quart partit. Si guanya serà campió de Lliga per segona volta en la seva història, que es diu ràpid, però serà el segon títol de València Bàsquet. El va aconseguir a 2017, ho tornaria a aconseguir quasi 10 anys després en la inauguració d'esta temporada al Roig Arena, també amb Pedro Martínez a la banqueta i amb unes sensacions pues, molt positives si s'aconseguís la victòria. En mitja hora, 30 minuts, partit que contem en directe en el Radio Estadio de Onda Cero a través del web, a través de l'aplicació mòbil de Onda Cero. Anem a estar molt pendents, evidentment, d'este partit de València Bàsquet. Pendents també estem de l'actualitat esportiva en el València amb dos noms propis, el de Jesús Vázquez i el de Guido Rodríguez. Un, perquè anem a veure si no acaba així, és el cas de Jesús Vázquez cap al Celta, i un Guido Rodríguez aquí el València continua esperant per incorporar de cara a la pròxima temporada. No ha contestat encara l'argentí. Castelló i Villarreal continuen amb l'última setmana de vacances ja perfilant l'arranc de la pretemporada, que serà de cara a finals de la pròxima setmana, i sí que anem fins a Alacant en este dia gran a la província d'Alacant per a conèixer l'últim hora tant de l'Elx com del Dense amb el nostre company Felipe Canals. Què tal, Felipe? Bona vesprada.
18: Empezamos con el Elche, y es que el secretario técnico Pepe Contreras aseguró ayer en una entrevista en Onda Cero que se realizarán entre 7 y 8 fichajes este verano, después de atar ya la continuidad de Buba Sangaré, Víctor Chust y Gonzalo Villar. El Elche ha pagado cerca de 6 millones de euros por los tres cedidos con opción de compra. En Elda, el Eldense está muy pendiente del segundo portero del Elche, del canterano del Atlético de Madrid, Alejandro Iturbe, que no ha tenido minutos esta temporada y podría salir cedido a segunda en busca de esas oportunidades que aparentemente le van a volver a faltar en el Elche. Y en Alicante, el Hércules ya sabe que militará esta próxima temporada en el grupo segundo con rivales de entidad. Le han caído los dos aragoneses descendidos de segunda, el Zaragoza y el Huesca.
17: Gràcies, Felipe. L'Osca i el Saragossa, dos rivals de històrics de la primera divisió per a l'Hèrcules en aquest grup de la primera federació. Però, Ramon, avui pensem, sí, en bàsquet, sí, activem el modo bàsquet perquè estem pendents del que passa al Palau Blaugrana en aquest Barça-València bàsquet. Recordem, 8 i mitja, arranca a les 8, perdó, arranca el partit entre el Barça i València bàsquet. És el quart de la sèrie i si guanya València bàsquet serà campió de Lliga per segona vegada en la seva història.
1: Molt pendents quedem, per tant, del València Bàsquet. Tota la sort del món per a ells. Esperem contar bones notícies. Gràcies, Sergi.
17: Gràcies, Ramon. Adéu.
1: La calor continua i continuarà apretant a la comunitat, màximes avui per damunt dels 37 graus a la Ribera Alta, a la Canal de Navarrés i a la Vall de Llorac-Cofrents, també a Sorita, a la comarca dels Ports. Calor que en principi es mantindrà encara uns dies més i que preocupa en el cas concret de la mar, Amparo.
12: Des d'EMET afirmen que tindre una mar amb temperatures altes no sempre suposa que es produïsquen precipitacions torrencials posteriorment, encara que, segons el seu delegat, Jorge Tamayo, és un element que fa que estiguen en alerta.
19: El año pasado tuvimos un mar muy cálido y no tuvimos precipitaciones torrenciales porque no teníamos la otra parte que necesitamos, que es la configuración de la atmósfera en las capas medias altas, que hace que tengamos que estar atentos porque es...

0: El valor medio máximo de la temperatura está del mar 24-25 grados. Estamos teniendo muchos años que estamos plantándonos en 27-28 y eso hay que esperar que se mantenga prácticamente durante lo que va a ser verano y otoño.
1: Al costat del canvi de la temperatura en la mar, també els canvis de temperatura de l'atmosfera fan que en els últims anys hagi canviat el patró de precipitació, tal com detalla el cap de climatologia José Ángel Núñez.
2: Lluvias torrenciales ha habido siempre, las seguirá habiendo, pero ahora se producen de otra forma, se producen de forma más violenta, de más corta duración. Vemos cómo también se está expandiendo la época típica en la que se producen, estas precipitaciones y rodeados de periodos de sequías más prolongados.
1: Este mes ja s'han superat els 27 graus en la mar, un registre per damunt de l'habitual i que s'espera puga elevar-se algo més durant el període estival.
3: Així està la Comunitat Valenciana 24 de juny de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, també l'esportiva, de l'endavant amb Rafa Latorre i tot el seu equip a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Valencia, 101.2 y 90.9 FM.